0: Els actes. Ontinyent, 13 d'agost de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
1: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
2: Los artistas cuentan en los40.com. Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy? Ontinyent 95.3.